0: Ràdio Wagrauma,
1: la veu de la muntanya.
0: Ràdio Wagrauma,
1: la veu de la muntanya.
2: La Super G Wagrauma,
3: otra forma de sentir la música.